0: i que el tingués, anava apuntant, sobretot dies que no havia d'anar a fer feina o dies que plovia o tot això. Ho sabem perquè té anotacions de diverses històries en què especifica, per exemple, avui Santa Rita plou o el que sigui. Per tant, deduïem que apuntava aquestes històries quan no havia d'anar a treballar o tenia un poc de temps i tenia el costum d'anotar històries, cançons, frases poètiques, cançons militars, couplets, sarsueles, és a dir, un material molt divers que anava apuntant a la seva manera, amb una llibreta o un material divers, fins i tot amb fulls de calendari hi havia coses apuntades. Hi havia molt de material per escollir i aquesta vegada ens vàrem dedicar, diríem, una mica a el que són contes i succeïts irreverents, perquè pot ser una part que s'ha tractat poc de la literatura popular a eivissenca, penso jo, i em va parecer interessant centrar-nos en aquesta part. M'agradaria pròximament poder treure les cançons, perquè també té cançons molt interessants recopilades.
1: ¿Y cómo se han seleccionado entonces estos 30 textos, María, con lo que había recopilado?
0: Bé, és que tota aquesta història ve de molt endarrere. Perquè, a veure, jo te faré aquí un cronograma. Mira, el 1992 jo era estudiant de Filologia Catalana i tenia una assignatura que era Literatura Popular. Professora en Gabriel Gené Manila. I bé, ens va posar com a activitat fer una recopilació de contes i rondalles eivissencs. I bé, vaig anar buscant el que vaig poder... Ja era difícil en aquella època aconseguir-ne així d'inèdit. Vaig anar a alguna xacota, vaig parlar amb gent, però la persona que més em va fer arribar va ser una Catalina Costa Cardona, que és la neta d'en Joan Rafaleta, que era la persona, i és la persona que custodia els escrits d'en Joan Rafaleta. Ella me'n va en aquella època, 14 o una cosa així, me'ls anava llegint, jo l'anava enregistrant i llavors ja feia la transcripció. Bé, vaig acabar el treball va anar bé, va rebre una bona qualificació i fins aquí hauria acabat la història, se suposa. Però llavors, cap al 2006, en Gené Manila, aquest home que havia sigut professor meu de literatura popular, era president de l'Institut d'Estudis Baleàrics, i es veu que se'n devien recordar d'aquest material que havien recopilat quan érem estudiants, jo i una altra persona d'Eivissa que també havia fet un treball similar. I mos va oferir publicar aquest material. I bé, nosaltres vàrem dir que d'acord, i va sortir un llibre que és Recull de contes i rondalles eivissenques, que es va publicar el 2006. Supos que parlant amb ell i d'haver-ho comentar que hi havia altre material recopilat per aquest home, va mostrar interès, i Anna Catalina Costa, la neta del recopilador, es va posar d'alguna manera a picar els documents, els textos, me'ls va passar jo, i els vaig adaptar a la ràpida, molt a l'apressurada, i sense estructurar-los com toquen i res, perquè poguessin avaluar el material. Es va enviar a l'Institut d'Estudis Baleàrics en aquell moment, però llavors hi va haver canvi de directiva i realment ningú més mos va dir res, ni si interessaven, ni si no hi va haver resposta, i aquell material va quedar guardat. Llavors, per circumstàncies familiars, personals, va passar un temps en què no ens hi poguérem dedicar i ara vàrem dir, mira, ens hi podríem tornar a posar i almenys a veure si es pot publicar aquest material. Vàrem parlar amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Josep, que li va aparèixer un material interessant per ajudar un poc en l'edició, i llavors també vàrem parlar amb l'editorial Mediterrània, amb l'editor Miquel Costa, crec que es diu ara, també els hi va aparèixer material interessant i a partir d'aquí ens vàrem posar mans a l'obra i vàrem tornar a treballar a fons en l'edició.
1: Que meravella.
0: Sí, t'ho dic perquè és una història que no és una història de 2 o 3 anys o 4 anys, és una història molt llarga, molt, molt vital i que ha anat condicionada a les persones que d'alguna manera un ha anat coneixent de forma casual y que han dado peu a poder sortir aquest llibre.
1: Estamos hablando en Más de Uno Eivissa y Formentera con la filóloga María Cardona Marí, que también es la responsable de la edición de este libro tan interesante que lleva por nombre Contas y Succeïts Irreverents, que se presenta hoy a las 8:30 en Can Jeroni. Oye, ¿por qué se dice desde la editorial que no debemos leer estos relatos con los ojos de 2026? No sé qué tenía de irreverente aquel humor eivissenc y cuánto tenemos que aprender en los tiempos que corren.
0: Bé, a veure, dic això perquè hi ha contes que no són políticament correctes actualment. T'ho dic així de clar, vull dir, són contes, pensa que són contes que s'han, o històries que s'han recopilat des de 1918, i n'hi ha fins al 1981, hem anat seleccionant així al llarg del temps, diríem. I clar, n'hi ha que actualment no serien, el que t'estic dient, políticament correctes, però era un humor, pensa que la selecció que hem fet és històries i contes que es comptaven en petit comitè. No era la típica història, penso jo, que es contava a una xacota on hi havia gent de diferents generacions, gent de 20 anys i gent de 85, per exemple, no?